e los cantu at los cruzats. E Marceli Albert e la comuna de Narbuno, tutti los can cantat libertat. Vos vau parlar d'un país que vol viure. Vos vau parlar d'un país que morits. La terror, la coneixes, és la vostra, amics, és la teva, venirun. La terror, la coneixes, és la vostra, amics, és la teva, venirun.

El busboyad rennes bus a que se disat 13 de juna a Brussos en Montaño Negro pel Maratu de la Lengua a coero as quatre bens, la cunico en lengua nostro del cercle occità del país de Carcassuno a me l'alan al micro e il fleps a tecnico e a me aquel mur d'ordre espandiren la lengua.